que ens controla, subhastant nostra paciència que remou tranquil furor. Avancem fidels a la prudència que desfà la gratitud per conservar el nostre esforç. Ens afà les flors

0: Ràdio Pego, 107.8 de l'FM.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Hey, you. Hey, you. Don't be silly. Put the condom on your way.

0: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Ràdio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Ràdio Pego, la ràdio del dia a dia.
1: Viola, let me see you dance, babe. See you then.

0: l'estiu, a Pego es diu. T'agrada la natura i l'aventura? Si és així, diumenge 26 de juliol pots viure en una experiència única per experimentar un entorn inigualable. Per inundar-nos de la calma, la calma i la sol. A les 8:30 de la vesprada tens l'oportunitat de descobrir la Marjal de Pego Oliva d'una manera divertida i emocionant, en format gimcana. Inscriu-te amb les teves amistats o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o al 699-7628-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, sempre al teu costat.
2: Radio Pego, @Radio Pego, està també a Facebook i Twitter.

Mondragón. Sí, ja comença. Avui fa vent, un vent de llevant. El matí ha arribat com una boira groga allargant-se com una pel·lícula que es revela. Des de la meua finestra, més enllà del canal escumós, puc veure que la deïtat fluvial ens ha enviat la seua ofrena. Fang. Fang en una línia taronjada i sòlida que s'estén per la badia. El vent ha dragat les entranyes del riu d'enfront i com la dejecció d'un mamut les ha fet desvolar fins a nosaltres. Ara els pescadors es queixen. No arriben a veure els peixos per enfilar-los amb els seus garfis. I bé, el roig a la crema i el polp estan lluny del perill dels seus tridents, aïllada la vida a les profunditats, momentàniament enfosquida de la membrana del lloc. L'hivern jònic ha tornat amb el seu sigil. Bombolleja les esquerdes de les finestres. Sembla bullir el forat de les roques. Ui, a l'alba, els trons no ens deixaven dormir. Ella va encendre el gramòfon a la penombra i la lluita de les cordes de bac. Cordials i resinoses com només budell i fusta poden ser, es va elevar pels foscos cristalls. Mentre la mare alçava les seues sagetes i remolint sota la casa, gell ballà, al llit, tan fosc com en una masmorra, i ens sentien tristos per la pèrdua de la mar mediterrània. Aquest matí, l'única realitat és el vent de llevant, un vent mat i pesant amb l'olor d'Aràbia que remou les aigües de la badia fins a convertir-les en un brou fangós. Aquest és l'hivern del nostre descontent. L'aire ve carregat amb la fina pols de les tombes del desert, el llenguatge àrab de la mort i el món. Pànic, completament destruït, totalment gastat, perdut. Els xiprers són de carbó, les seues formes taquen el paisatge com pinzellades negres d'una aquarela sense vida. Sí, hi ha hivern a tot arreu en aquests símbols enervats i nus. Aquest és el dia que he triat per iniciar el meu escrit. Avui estem morts entre els morts. I aquest és un agon per als morts, una crònica per als vius. No hi ha una altra manera de dir-ho. Existeix una correlació entre aquest endormiscament i aquesta inèrcia del present i la passada realitat d'una mort de significat simbòlic i mític, però també real, com un símptoma. Com si, geient així, en aquesta imitació de la mort aquest matí, estiguem recreant una part del passat, unes molles de la mort a la qual hem escapat. Sí. Encara que els elements estiguen desencaixats i sense control, encara que la mar colpeja el cul negre i dur de les roques on s'assenta aquesta casa nostra, la correlació de la mort amb la mort

omplin l'habitació amb les evocatives aromes de la pols i la floridura que naix a les tombes. Les rànsies explosions de la vida antiga, expirades, fredes sobre nosaltres com l'alè d'un leprós. I tu estàs tan pàl·lida i abatuda al matí, tan pàl·lida, la cara sobre el coixí, ancestral com una efígie, mentre l'olor apodrit de les croades bufa mig sobre nosaltres. Ell es va alçar del llit i va desafiar el fred per un instant. Cariàtide va ser com un pas de ball entre els tendons de la música, una petita dansa afarmada. Per un moment vaig sentir que l'estiu quasi floria de nou, però no. Així només tenim els excrements rovellats que embruten la mar i la carn que es contrau al gelat contacte de l'os. Aleshores,

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't a prop.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te'l a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

carrer del Carmen era la sua casa, amb les finestres sempre obertes a la llum del dia, a la llum i a la vida se lleva damunt d'una cadira vella, amb les mans rugoses trenava ras de sol les nasses de jonc, filles de l'esperança més forta de la pena, pels anys que corren a veles unflades. Parlava dels amics que la terra agafa, de l'amiga marina, dels homes que posen sota l'aigua blava campanes de llum, els peixos de foc que salten dins les redes de joc,

carrer del Carmen era la sua casa, amb les finestres sempre obertes a la llum del dia, a la llum i a la vida.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.
3: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent, gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
0: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells, castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
7: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678-268-705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, la veu del poble.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, així, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, oients de Ràdio Pego. Sigau benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigau, al nostre magazín matinal, el despertino de Ràdio Pego. Són exactament les 8 i 7 minuts. Nosaltres arrenquem amb una nova jornada musical i, per supost, una nova setmana. Ens trobem a dilluns 27 de juliol del 2026. I un dia més, arribeu salutacions cordials d'aquí. Et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Ja sabeu, des del nostre on és d'estiu anem a viatjar a través de la música, anem a recopilar grans clàssics, temes del record, barrejats amb temes de la més rabiosa actualitat. Anem a gaudir d'aquests dies calorosos des del nostre magazín matinal. Per començar avui la nostra selecció, ho fem rescatant un exitós tema de Carlos Mejía Godoy. Un dels seus majors èxits se'ns el va presentar l'any 1977 i és el tema en el qual nosaltres hem elegit per començar a vi la nostra selecció musical. Anem a viatjar a través del temps i recordar i rescatar aquest clàssic. Som tus perfúmenes, mujer. Comencem. Bon dia.
1: ¿Qué cosa es el sulideyo? Le pregunté a Baltasar Nicoya. Y él tiró una piedra a Pómez al fondo del río y cuando esta volvió a salir me dijo, mírela, mírela. Mírela cómo se sublimea.

0: Carlos Mejía Godoy, com havíem presentat, ajuntar-los per la Caguina amb aquest tema folclòric nicaragüense.
1: Lo que me sublime.
0: Un elogi picaro i romàntic a la vegada. Un tema que ens van presentar l'any 1977, tot un clàssic, al qual nosaltres recordàvem i començàvem avui la nostra selecció musical. Som tus perfúmenes, mujer. I seguim disfrutant de més bona música, seguim acompanyant-los des de l'essència punguetat de l'FM i d'un clàssic ens anem ara a gaudir d'un tema del 2001. Exactament, amb Chris Brown, arriba bé amb Butterfly.

0: amb el seu deixa grana guitarra i a ritme de música rapa, si sabem, escoltant a Crazy Town amb no, aquest Butterfly. Seguim viatjant a través de la música.
1: Voy a regresar a ti, que estoy muriendo.
0: I en aquesta ocasió ens quedem gaudint del tema Que no daria jo, amb Rebeca. No.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment per conèixer aquest número premiat. El cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres 24 de juliol va ser el 51.937 de la sèrie El 14. Repetim, el número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada del divendres va ser el 51937 de la sèrie 014.
2: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: I des de la 107.8 de l'FM, des del nostre onest d'estiu, ens anem a recuperar un clàssic de l'any 69. A ritme de música festiva, a ritme de música rumba flamencada, ens quedem avui gaudint de la Dolores Vargas, coneguda també com la Terremoto. I un dels seus majors èxits era aquesta exclamació alegre, com és la Chilipum.

un d'aixòs grans himnes de la rumba flamenca, eh? Així sabem, disfrutant de Dolores Vargas, la Terremoto, amb el tema A Chilipú. I ens anem ara a canviar d'estil, moment ara per escoltar a Miss Brick, amb aquest Just Take My Heart.

Ahí sabem, escoltant ese Just Take My Heart a Mirza Big. Tan sols agafa el meu cor. Arme de rumba. Exactament, donem veu a la grandíssima diva, la inolvidable, la grandíssima cantant italiana, aquesta rubia explosiva. Ella és Rafaela Carrà i nosaltres avui l'escoltem amb un gran recopilatori de grans èxits dels 70.

Ahir recuperant un altre clàssic, un gran tema interpretat per aquest duet espanyol, que són les Bacarà, i just amb aquesta cançó van interpretar el festival, van representar millor del Festival d'Eurovisió l'any 1978. El tema, Voulez-vous français? Parla vostè el francès? I seguim amb més bona música. En aquesta ocasió ens quedem situats a la dècada dels 90, any 1994, un tema que es va fer ballar a tots les pistes de ball, el famós Saturday Night, amb els Wilfield.

Els estem gaudint d'aquesta celebració eufòrica dels Wait on Life, com havien dit, un himne de la música Eurodance, una cançó de l'any 1993 que celebrava, doncs, la llibertat i la diversió d'eixir de festa el cap de setmana, eh? I d'un èxit per un altre en aquesta ocasió. Ens quedem amb la gran banda espanyola, els Nacha Pop. Exactament, amb una reflexió sobre la importància de viure en el present, d'aprofitar ara el ara. El moment. Tu mejor momento, Nacha Pop.

0: El temps.
1: Moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Comencem una nova setmana i molt pendent de la calor, per supost. Tant de bo ens haveren pogut equivocar, no? Quan la setmana passada doncs, ja avisaven de que podia ser una de les setmanes més dures de l'estiu. Temperatures extremes, humitat molt elevada, sensació tèrmica desbocada i un incendi a la Vall d'Uxó que continua cremant després de 42 hores sense control. Avui tampoc portem massa bones notícies, i és que encara que les temperatures pareix que s'han normalitzat, han baixat una mica i la massa càlida africana tornarà a afectar-nos de ple durant els pròxims dies. Avui ens quedarem doncs, amb una màxima que arribarà sobre els 30 graus de màxima sobre nostre. Per tant, la calor no amainarà tampoc aquesta setmana. Molta atenció també hacia la Mediterrània perquè davant les nostres costes ja superen els 30 graus en lo que és respecte a les aigües. Una mar tan calenta que és un ingredient molt important que caldrà vigilar de cara a les pròximes setmanes. Estem immersos, com ja sabeu, en un estiu que pot quedar per al record.

verdad que me convertiré en un símbol d'empoderament en aquella època, eh? Un himne a la independència. Així estem escoltant el famós tema No controles, un crit a la llibertat, a la rebeldia juvenil. Un tema de ole, ole, que en aquesta ocasió, com havíem dit, venia interpretada per la grandíssima cantant Patricia Monterola. I en el fuit tant ens quedem, perquè en aquesta ocasió ens quedem recordant un exitós tema del 89. I wanna dance in love. El famós I wanna dance, I wanna dance, de l'orquestra Mondragón.

0: dancing light.
1: Amb ironia, amb humor, eixa provocació, eixa llibertat de vital dels anys 80, amb eixa veu inconfundible, la veu de Javier Gurruchaga. Així estàvem disfrutant del tema I Wanna Dance, com havíem presentat amb l'orquestra Mondragón. Any 1989, i en aquesta ocasió ens n'anem amb un tema més actual, exactament amb la veu del porto-riquen Ricky Martin i una balada romàntica que transmeteix doncs, un poderós missatge de pau, d'unió i d'acceptació social. El tema, tiburones. Vamos a...

0: La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.
1: Arribem nosaltres avui a les 9 del matí, moment ara per escoltar a la gran reina de la salsa, a la inconfundible Celia Cruz, amb el seu crit de guerra, Azúcar. Exactament, també ja ens quedem situats en la dècada dels 70, any 1978 arribava amb Kimbara. Amb aquesta grandíssima cançó, aquest clàssic popularitzat, com havíem dit, per la grandíssima Celia Cruz, nosaltres avui arribem a les 9 del matí.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris.
1: Procurar estar en un ambient fresc.
0: Ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració.
1: Beure abundant líquids frescs.
0: Evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació.
1: Emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol.
0: No exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
0: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Ràdio Pego està en estiu. Pren un bany de les millors hores musicals.
3: Arrenquem en aquesta segona hora musical, en aquesta ocasió rescatant un altre dels grans clàssics dels anys 70. Una famosa cançó del grandíssim Julio Iglesias, que en aquesta ocasió ve interpretada per la veu de Rafael i Manuel Carrasco. El tema, Me olvidé de vivir.

importància de vegades no podem descuidar els aspectes essencials de la vida, eh? I això els afectes, la família, els petits moments, ja que centrar-se de vegades, no hi ha que centrar-se de manera obsessiva amb ese treball, les obligacions o l'èxit. M'hi olvida de vivir, com havíem presentat tot un clàssic que nosaltres recuperàvem avui de l'any 78, un tema original de Julio Iglesias, que en aquesta ocasió doncs venia interpretat per el grandíssim e icònic cantant Rafael, junt la veu de Manuel Carrasco. Any 1991, ens quedem avui gaudint de la veu d'Enrique Bunbury, veu líder del grup Héroes del Silencio, amb Despertar.

0: I té la veu d'aquesta famós grup dels anys 90. I ens anem amb un altre gran grup que ve acompanyant-nos des de fa moltíssims anys. Exactament, ens quedem avui escoltant els Obrim Pas amb aquesta cançó, aquest himne a la cultura de defensa de la llengua i a la unitat popular. Un recordatori que la identitat i la història d'un poble són forces vives. Hi ha que cuidar-les.
1: Som la pedra en la barriga.
0: I respetar-les, per supost. Nosaltres ens quedem avui escoltant a Obrim Pas amb La Flama.

0: És estiu a Ràdio Pego.
1: I seguim viatjant a través de la música, sabeu que ens encanta recordar grans clàssics i nosaltres avui en recuperem un altre de la mà d'aquesta gran banda espanyola. Ens quedem avui gaudint dels Radio Futura amb un tema del 84, Escuela de Calor. Escuela de Calor.

son de esos éxitos de empoderamiento y de amistad sincera. Ellos van a conseguir doncs, un de esos grandes bombs als anys 90. Exactament, nosaltres avui recordem aquesta grup de femines, les Spice Girls, amb aquest exitós tema del 96, Wannabe.

Wanna Be, com havíem presentat Éxitos Tema per a les Spice Girls, i ens anem ara a ritme de bachata. Ens quedem situats al 2013 amb Prince Royce, el tema Darte un beso.

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Des de la 107.8 en FM, des del nostre On és d'estiu, nosaltres seguim doncs, recordant vells temes amb grans veus. Grans records. En aquesta ocasió passem a escoltar aquells Always on my mind, sempre estàs en la meva ment, Pet Shop Boys.

Després d'haver recordat els Pet Shop Boys amb aquest homenatge al gran Elvis Presley, amb aquest Always On My Mind, un fantàstic tema original, com havíem dit, del rei, una cançó del 71. Ens anem ara amb la xica de Barbados. Així arriba Rihanna amb aquest

Ens quedem en aquesta ocasió disfrutant de la gran artista valenciana Colomet junt amb la seva parella Andrea Ferri. Exactament, les recordem avui amb una cançó de l'any passat, del 2025. Un homenatge al nostre mar. Una oda d'amor sincer, de llibertat i de connexió, doncs, amb les nostres arrels. Blau Mediterrani.

Doncs Monstres de la Música units per una cançó. Gran tema, gran duo, Roberto Carlos junt a la veu del grandíssim cantant espanyol Alejandro Sanz i un tema compost per Kenny García. Esa mujer, un tema que ens van interpretar doncs, en el 2002 i des de l'àlbum Amor sin límite. Al 2009 ens queden situats en aquesta ocasió escoltant a James Morrison i la veu de la grandíssima cantant canadenca Nelly Furtado. A més, escoltem avui aquest Breaking String.

James Morrison i Nelly Furtado. Roy Kinney's Rise, que havien presentat un meravellós tema del 2009. I parlant de meravellosos temes, així en arriba un altre, exactament amb un tema del 2025. Ens quedem escoltant a Benson Moon, amb este Mystical Magical, una cançó que parla sobre l'amor, els sentiments profuns, una relació especial, i expressant que quan travessa la persona correcta, sent tot increïble i únic. With no warning, and you kiss me like you want it, how? Realment algo màgic.

0: És estiu a Ràdio Pego. I amb una actitud optimista arriba un grandíssim èxit del grandíssim Ray Heredia, fundador del grup Ketama, amb un tema de l'any 91, una cançó melancòlica, però amb un títol emblemàtic de la música flamenca. Exactament, nosaltres avui ens quedem escoltant aquesta versió.
1: Nostres històries.
0: Junt la veu d'Alejandro Sanz.
1: I nostres.
0: Recordem aquesta alegria de vivir.
1: Alegria de vivir.

Cançó de gran impacte, eh? Encara que parla, doncs, d'una pèrdua irreparable, traumàtica, va aconseguir ser tot un èxit el 2019. Bueno, nosaltres ens quedem avui escoltant el Before You Go, antes de que te'n vagis, en Lewis Capaldi.

Puntos suspensivos, como habían presentado, así saben, escoltando al grupo Colombia, piso 21. Y nosotros hemos arribado el momento de acomiadarnos de esta segunda hora musical. Este en el magazine de Honest Estivos. Rescatem de nou un gran clàssic dels anys 80, just en aquest any, 1980, de la mà de la banda emblemàtica, el Queen, amb la veu inconfundible de Freddie Mercury. Nosaltres avui escoltem aquest tema que parla, doncs, sobre una batalla constant, el qual, doncs, a vegades un ix vencedor, altres... ix derrotat. No sound with the sound of speed. Un altre que mossega pols. Another one bites the dust.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.

0: Així hem arrencat nosaltres en aquesta tercera hora musical, exactament. Amb el tema que ens arriba de la mà de la fúmiga i Naya. Una cançó del 2025, que tia. Una cançó que celebra, doncs, deixa amistat profunda, incondicional i de vegades fins i tot còmplice. Que tia.
1: Que tia, brutal, en sèrio, eh? Ja ho tenim.
2: Ja, ja està, ja hem acabat.
1: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
2: Jo, per mi, sí.
1: La sous a dalt al rec.
3: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé.

13. Aquest dia hi estàvem gaudint de la fumiga junta Naya. I ens anem ara a recuperar exactament doncs, un clàssic dels anys 80 amb Peter Frampton. Encara que és un tema original dels 70, nosaltres avui ens quedem amb aquesta versió dels 80. Baby, I love your way. Peter Frampton.

tota una declaració d'amor, de desig, de confessió sincera, de pau i de connexió profunda. El grandíssim Peter Frampton doncs parla d'acceptar a la persona estimada tal i com és. Baby, I love you, baby.

Un himne d'afecte pur i de màgia. Un tema romàntic. Baby, m'agrada tal i com tu ets. Un fantàstic tema, un gran record a l'any 75. I del reggae al country. Moment ara per gaudir de la veu de Paula Rojo. Amb ella rescatem aquest tema del 2017. 7 besos.

una cançó que ens parla, doncs, deixa buit, que deixa una història d'amor quan encara no s'ha pogut superar. Plan de hoy, Abraham Mateo.

Moment d'ara per escoltar el major guitarrista de tots els temps. Ens quedem gaudint de la guitarra del gran músic mexicà, gran guitarrista Santana, en aquesta ocasió compartint tema junt a Chad Kroeger, un tema que es va presentar el 2003, Into the Night.

Into the Night, i ara ens quedem situats al 2019, una cançó que ens parla d'un amor prohibit. Un tema que ens arribava de la mà de Pablo Alborán junta a Ava Max, Tabú. Dime que no es

0: mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
1: Des del nostre on és d'estiu es moment ara per gaudir de la veu impressionant de la Niña Pastor i que en aquesta ocasió doncs interpreta un fantàstic tema dels anys 80, finals dels 80, un tema original de Juan Luis Guerra i 440, Burbujas de amor.

Amazing. Asombrosa. És el tema que nosaltres hem rescatat avui de la mà del grandíssim cantant britànic Shield. Un tema que ens va presentar el 2007 des de l'àlbum System. I ens anem ara a situar-nos just a l'any passat. Ho fem escoltant a Juanes. Una noche contigo.

0: tots els que estimem la nostra terra.
1: Una cançó romàntica adaptada, doncs, a ritmes urbans i moderns, sota una declaració d'amor estiuenca de la mà de l'artista de música urbana Caixa. Junta a Sergi Sánchez, aquest estiu el passo amb tu. Anem a recuperar un altre gran èxit que sonava en el 2017. De la mà de Haim, arribam a aquesta Little of Your Love. Don't think about it.

0: amb una mescla de noblesa i de dolor, però amb un missatge esperançador.
1: Que te digan que yo ya no existo.
0: Així arriba la grandíssima cantanta menorquina Nerea Bruixa presentant-nos aquesta clàssic, un tema original de José Alfredo Jiménez, una de les grans veus de la ranxera. En aquesta versió, doncs, a galop, entre lo que és la ranxera amb el rock, Nerea Bruixa, amb Ojalá que te vaya bonito.

107 con Wit on el desfil. I anem a rescatar un gran èxit de l'any 1999 de la mà del trio de germans Els Café Quijano i la famosa La Lola.

0: la veu inconfundible d'aquesta grandíssima cantant espanyola, doncs se'ns ha colat, eh? Però com sempre, un plaer gaudir d'ella. Anem a deixar-la que cante.
1: En este túnel nadie nos podrá...
0: Una de les veus més estimades del panorama musical espanyol. Així estem escoltant a Vanessa Martín. Com sempre, amb molta sinceritat, amb una cançó que ens parla de desenamorament, de l'acceptació d'aixòs errors propis. I de vegades també aixa tendresa i de poder saber dir adeu.
1: No puedes.
0: Inventas, Vanessa Martín.

0: más que yo ni conozco.
1: Inventes, amb la grandíssima veu de Vanessa Martín, i del 2018 al 2019. Ara sí que passem a disfrutar d'aquesta grandíssima bachata. La mejor versió de mi, amb Nati Natasha i Romeo Santos.

Sense, bon dia.

amb una sensació de felicitat i benestar, arriba aquest himne d'amor absolut amb la veu de Ricky Furiati i els Efecto Pasillo. Rescatem aquest tema que sonava en el 2016, Mientras tú me quieras.

amb amor intens, d'aixòs que són difícils d'oblidar. Nosaltres fiquem punt i final. Exactament, avui ens quedem gaudint de la gran banda Despistaos, a més escoltant-los i recordant-los amb un tema del 2021, Cuando te olvides de mí. Amb aquesta cançó i amb aquesta gran banda espanyola, una sèrie de ràdio. Adéu, desitjant-los a tots que acabem de passar una feliç jornada, un feliç dilluns, un feliç inici de setmana i que ja sabeu que demà, com sempre puntuals, tornarem a estar així al teu costat a partir de les 8 del matí en el nostre magazín On és d'estiu. Ciao!

0: És estiu a Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
3: procurar estar en un ambient fresc,
2: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
3: beure abundant líquids frescs,
2: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
3: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
2: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
3: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
2: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
3: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
2: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
3: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
2: és el 653 867 383.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells, castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
7: Acció social de acció urgent. El proyecto Acción Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acción Urgent gracias al proyecto Acción Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acción Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego en la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.

107.8 de la FM, Radio Pego. Big Boom.

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: Jo vinc d'un poble que crida fort. Jo vinc de llibres i de cançons a la foscor, del silenci que ens va ser impost. Jo vinc de les cendres del record,

moi. Un altre cop t'he trucat, és una merda que hagis marxat. De cop la vida et porta on menys esperaves.

0: Radio Pego. 107.8 NFM.
1: Radio Pego desitja el millor de cada dia. Amb ella despertem, esmorzem, treballem, viatgem. Amb ella comprem i amb ella ens divertim. No deixes de conèixer-nos, sintonitza'ns cada dia, perquè cada dia intentem oferir-te el millor de nosaltres. Radio Pego, la ràdio del dia a dia. I cada dia me cuesta más.
2: Look what t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

dia a dia el món no fa més canviar. Per això cal una ràdio viva i dinàmica. A Ràdio Pego som així. I tu, com eres? Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova York.

0: Bona nit! Som els Brams, impresentables i bergadans!
1: Pels ulls de la gent normal, ella és una més del poble, és la filla del practicant.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

quan camines pel carrer i no veus a ningú. Estàs fotut, estàs fotut, quan el pot de paper per a fer-te un canut. Estàs fotut, tan fotut, que no vols donar-te compte del que passa pel món. Estàs fotut, tan fotut, que no escoltes gossa sorda, que no va revolució. Què passa amb les paraules? Què passa amb l'amor? Si som d'un solidari? Què passa?

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego
1: 107.8 en FM.

Digues si t'il·lumina que somriure, digues si desitges que sempre brille, digues quines paraules podré dir-te, digues si tot el que vull és possible, digues un poema al que més t'agrade, i mentre el guis poder acariciar-te, és hora de dir-me. Digues si tinc encara prohibit fregar-te els peus, el coll i el melic. Digues com puc tornar-te a sorprendre cridant estima i que el món s'assabente. Digues si en despertar de matinada et falten les besades.

107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Peu. I a més, tens tota la nostra programació en l'apartat de podcast al web www.radiopego.com. I recorda, pots trobar-nos a les xarxes socials com Facebook o Instagram.

0: Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas.
1: The Hezbollah are a part of the Lebanese National.
2: Qui ets? D'on vens i què vols?

l'ara quan creem. Flor, revolució i el temps es perden les mirades innocents. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, amb mi. Caos, caos, caos, pandèmia. Caos, caos, caos, pandèmia.

0: algo pasará. Eso no cabe duda.
1: Hi ha cançons que fan història.
2: Sueña la luna, llegará su amor.
1: Aquesta pot ser la teva.

0: Castelló.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Carolina.
1: Ràdio Pego, a prop teu.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Ràdio Pego, som la teua veu.

0: Ràdio Pego, 107.8, NFM.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessito tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc cap a casa teva. Estarem very good.

0: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.